Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
1: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la...

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
3: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: ha dit que les nits són per dormir? Ràdio Abrera. Tota la nit, amb tu.
1: Rumbatón hispano y latino, ¿qué pasa? Con mi guerrera.

0: quiero enamorada. Llego a secuestrártela.
1: Ràdio Abrera, són les 4.
2: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
3: Y me pregunto si pudiera ser.
2: Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: dilluns a divendres, de 8 a 1...
1: Avui et tornaré a veure i et cantaré el cau d'orella. Totes les
0: Fórmula Matí,
1: cremen pel teu amor.
0: Amb Jordi Quintana.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: sitios dos.
1: Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Maria, eso tan que son mí.

0: sóc aquí! Amunt! Hola! Sóc la lluna! Mireu-me!
1: Les nits s'omplen de música. Ràdio Obrera. Ràdio Obrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual. Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Què vas, Aro? ¿Cómo estás? Joder, estoy fatal, tío. Llevo 4 días saliendo, me duele la cabeza, me duele todo.

0: Ràdio Abrera, la música...
1: Ràdio Abrera, són les 5.
2: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
5: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
5: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
4: Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
5: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
6: Oh, I'm done hiding now. I'm shining like I'm gonna be.
5: Big Friday on Air. A Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera.
8: Èxits sense pausa.
9: Sense pausa.
8: Ràdio Abrera. Ràdio.

0: algun problema amb una factura d'una empresa de serveis, amb la garantia d'un producte, amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
0: La ràdio que t'escolta. Ràdio Abrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat, de moment, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C-17 a Mollet del Vallès i, finalment, a la C-58 a Barcelona. I en clau política, el govern, Esquerra i els comuns encaren una setmana decisiva per pactar els pressupostos. Esquerra podria avalar avui l'acord i signar-lo demà amb Salvador Illa. Els republicans prioritzen ara infraestructures com la nova línia ferroviària orbital i més pes català al Consorci de la Zona Franca. Els comuns exigeixen més mesures d'habitatge i frenar el projecte del tren R-Aeroport. El govern vol aprovar els comptes en un Consell Executiu Extraordinari el proper divendres. I avui nova jornada de vaga dels docents, avui amb epicentre al Barcelonès. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Una de les principals demandes dels docents és l'augment del salari i també l'escola inclusiva. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I les dones ingressades a Barcelona i Alacant per contacte amb un cas d'antivirus podrien acabar la quarantena a casa si una tercera prova PCR torna a donar negatiu. El Ministeri de Sanitat ha explicat que després d'una setmana ingressades i sense símptomes, avui ja poden rebre visites familiars amb mesures de precaució. La previsió és que els surtin de l'hospital el dissabte 23 de maig i l'evolució continua favorablement. I l'Inter, que va sortir de la presó de Ponent a l'abril i sobre el qual el centre havia alertat del risc de reincidència, ha tornat a ingressar a presó. El jutge de Guàrdia de Lleida n'ha declarat la presó provisional després que fos detingut per un intent de robatori amb violència en un supermercat de la ciutat. Els fets van passar el divendres i l'home anava armat amb una pistola, tot i que va fugir sense consumar el robatori. La Guàrdia Urbana el va arrestar poc després al barri de Pardinyes. I Girona ha tancat una nova edició de Temps de Flors amb més de 395.000 visitants fins dissabte i la previsió de superar els 400 aquest diumenge. L'Ajuntament destaca que la xifra representa un augment del 10% respecte a l'any passat i el dia amb més influència va ser en aquest cas el diumenge 10 de maig amb més de 72.000 persones en tot el dia. I el món casteller també ha presentat les novetats de la temporada i del 30è concurs de castells en una gala al Teatre Tarragona. La temporada començarà el 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls. La xarxa TAC12 i Penedès Televisió oferiran una vintena de retransmissions a més de les cobertures de televisions locals.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
3: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
3: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
5: No te quedes atrás
4: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
5: En Top Música Nueva.
4: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, aquí en Radio Abrera.
6: Música y cultura de club de calidad. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Ana Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
1: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
2: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: you.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem obligat retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C-17 a Mollet del Vallès, a la C-31 al Prat, a la P-7 a Barberà i també a la C-58 a Barcelona. A banda, la 2 a Òdena està tallada completament per un accident i també una avaria, en aquest cas a la C-31 a Gavà, deixa un vehicle al voral. I en clau política arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia del tren orbital i en paral·lel Govern i Esquerra ultimen també un acord perquè Catalunya tingui la majoria del consorci de la zona franca, un dels motors econòmics del país al nivell del port de Barcelona o bé l'aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. N'ha parlat fa uns minuts a la xarxa Joan Tardà, exdiputat i exportador d'Esquerra al Congrés.
4: Sempre les coses es poden fer millor. Jo que personalment des del primer dia vaig veure clar que el que calia és arribar a un acord pressupostari. També confesso que els primers dies vaig patir molt perquè tinc la impressió que Esquerra Republicana, el meu partit, fins i tot va posar el llistó massa alt. De vegades crec que posar el llistó massa alt el que fa és que després tot allò que s'assoleix sembli un plat de segona.
3: Avui Illa també reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval dels comptes. El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Una de les principals demandes dels docents és l'augment del salari i també l'escola inclusiva. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I les dones ingressades a Barcelona i Alacant per contacte amb un cas d'antivirus podrien acabar la quarantena a casa si una tercera prova PCR torna a donar negatiu. El Ministeri de Sanitat ha explicat que després d'una setmana ingressades i sense símptomes, avui ja poden rebre visites familiars amb mesures de precaució. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pels núvols abundants i els ruixats. A bona part de Catalunya, les precipitacions entraran des de la Costa Daurada i s'estendran al litoral i prelitoral central, també al Pirineu i al nord-est durant la tarda.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Abrera reivindica el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia que s'ha commemorat aquest diumenge 17 de maig. Així, la bandera LGTBI ha penjat als balcons de l'Ajuntament, l'Edifici d'Acció Social i els equipaments esportius com a mostra de suport al col·lectiu LGTBI de rebuig a les violències LGTBI-fòbiques. El Dia Internacional contra l'Homofòbia es va constituir el 2004 per conscienciar sobre la violència i la discriminació que pateix aquest col·lectiu. Aquest terme ha estat ampliat en concepte com a Dia contra l'LGTBI-fòbia per contemplar i visibilitzar totes les manifestacions discriminatòries per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere que pateixen gais, lesbianes, bisexuals, a persones trans, intersex i queer. Al web abrera.cat podeu llegir la declaració institucional del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia de 2026 i a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera del divendres 15 de maig el podeu sentir de la veu de Clàudia Castilla, Mario Puertas i Jessica Murillo, persones referents del municipi. Sentim Júlia Mirto, regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI i d'Acció Social i Drets de la Ciutadania.
6: Un any més, i com no pot ser d'una altra manera, commemorem el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, amb la finalitat de seguir reivindicant els drets del col·lectiu LGTBI i denunciar conjuntament les discriminacions i violències que sovint queden invisibilitzades per al conjunt de la societat. I ho fem amb la lectura del manifest per part del Mario, la Jessi i la Clàudia, veïns i veïnes d'Abrera, a qui agraïm la seva ferma i constant implicació. Des de l'Ajuntament d'Abrera seguirem reivindicant la visibilitat visibilitat del col·lectiu, que és, en definitiva, seguir lluitant pel ple assoliment dels drets humans i que el desenvolupament de la vida i del dia a dia sigui lliure de violències. I ho fem i ho seguirem fent per la Abrera igualitària i diversa en què tothom creiem i que tothom defensem i volem.
5: Abrera reivindica el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que s'ha commemorat aquest diumenge 17 de maig. Així, la bandera LGTBI ha penjat als balcons de l'Ajuntament, l'edifici d'acció social i els equipaments esportius, com a mostra de suport al col·lectiu LGTBI de rebuig a les violències LGTBI-fòbiques. El Dia Internacional contra l'Homofòbia es va constituir el 2004 per conscienciar sobre la violència i la discriminació que pateix aquest col·lectiu. Aquest terme ha estat ampliat en concepte com a dia contra l'LGTBI-fòbia per contemplar i visibilitzar totes les manifestacions discriminatòries per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere que pateixen gais, lesbianes, bisexuals, a persones trans, intersex i queer. Al web abrera.cat podeu llegir la declaració institucional del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia de 2026 i a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera del divendres 15 de maig el podeu sentir de la veu de Clàudia Castilla, Mario Puertas i Jessica Murillo, persones referents del municipi. Sentim Júlia Mirto, regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI i d'Acció Social i Drets de la Ciutadania.
1: Abrera Informació. Oferta d'ocupació pública.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert un nou procés de selecció per a la constitució d'una borsa de personal administratiu per cobrir necessitats temporals. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al dijous 11 de juny inclòs. Per formar-ne part, cal estar en possessió del títol de batxillerat o tècnic superior, titulació equivalent o de qualsevol altra de nivell superior, i acreditar estar en possessió del certificat de català de nivell C1 o superior. Entre d'altres, les funcions bàsiques a realitzar són la tramitació i seguiment dels expedients i programes que es porten des de la unitat a que pertany, redactar documents, requeriments i notificacions, registrar, classificar i gestionar la informació i els documents administratius de la unitat d'adscripció i donar suport administratiu per a l'elaboració d'informes. Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds de manera telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment al Registre General d'Entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, de l'Ajuntament d'Abrera. Trobareu tota la informació sobre aquest procés de selecció per a la constitució d'una borsa de personal administratiu per cobrir necessitats temporals a la secció d'oferta d'ocupació pública del web municipal abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. I me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: Molt bon dia, passen 8 minuts de les 8 del matí. És dilluns, 18 de maig. Nova setmana, gràcies per connectar amb Fórmula Matí i Ràdio Abrera. Anem a comentar alguna de les informacions més destacades d'aquest matí, d'aquest dilluns. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i s'ha quedat amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació amb les eleccions de fa 4 anys i s'han quedat a tan sols 2 de la majoria absoluta, que són 55. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola, María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia, amb 28 escons. 2 menys que els 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra dels socialistes, la formació que es presenta com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat Per Andalusia, la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Els populars, que han guanyat a totes les circumscripcions, han obtingut el 41% dels vots, un 1,6 punt menys que fa 4 anys, mentre que el PSOE s'ha quedat amb el 23%, un 1,3 punts menys. Vox s'ha endut gairebé el 14% dels vots, tot just unes 4 dècimes més que l'any 2022. Més temes. La negociació dels pressupostos accelera aquesta setmana i podria quedar pràcticament encarrilada per aprovar els comptes al juliol. Avui dilluns, Esquerra convoca el Consell Nacional per explicar com van les negociacions amb aquest govern. El partit ha de valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos després dels últims pactes amb els socialistes. Si Esquerra Republicana hi dona el vistiplau, demà podria ser el dia de la escenificació que els pressupostos seran una realitat. Si res no es torça, Salvador Illa i Oriol Junqueras firmarien el pacte. El pas següent serà fer una comissió bilateral Estat-Generalitat que ha de donar la garantia de complir aquest acord. Serà dimecres a Madrid. En aquesta reunió hi haurà sobre la taula l'aposta pel tren orbital, la cessió de la majoria executiva a Catalunya del Consorci de la Zona Franca. Pel que fa a les garanties, tal com s'ha anat explicant en els últims dies, Govern i Esquerra Republicana han acostat posicions per buscar un instrument alternatiu al Consorci d'Inversions que va tombar el Congrés. Es tractaria d'impulsar una societat mercantil que només necessita l'aval del Consell de Ministres sense passar pel Congrés. El sector educatiu encara la tercera setmana consecutiva de mobilitzacions per reclamar millores en les condicions laborals i més recursos per a l'escola pública sota el lema «Sense condicions dignes no acabem el curs». Els sindicats majoritaris mantenen la convocatòria de vagues territorialitzades a l'espera d'una nova reunió amb el Departament d'Educació que inicialment estava prevista per dimarts, però que el govern ha endarrerit a dimecres. Els sindicats en vaga han posat com a condició per seguir amb les negociacions que abans de la trobada el departament els presenti una proposta concreta de millora salarial que doni resposta a les seves demandes i que sigui el primer punt que es tracti, ja que és on les posicions estan més allunyades. Avui hi ha vaga convocada per tot el personal docent i laboral dels centres educatius del Consorci d'Educació de Barcelona i també del Barcelonès. Hi haurà una concentració a les 12 als Jardinets de Gràcia de la Ciutat Condal. Informació més propera, un nou episodi de violència al mòdul 1 del centre penitenciari de Brians 2 ha acabat amb diversos funcionaris lesionats, alguns dels quals han hagut de ser atesos pels serveis mèdics i derivats posteriorment a la mútua. Segons ha informat el sindicat UGT Presons, els fets es van produir aquest divendres durant la intervenció amb un intern que presentava una situació d'alteració extrema i actitud agressiva amb amenaces autolesives i intents d'agressió contra el personal. Durant l'actuació, l'intern hauria intentat golpejar la cap d'unitat amb el puny alçat, agressió que va poder ser evitada gràcies a la intervenció ràpida dels funcionaris. Posteriorment, en el moment de la conducció, l'intern es va desfer reiteradament de les objeccions, va provocar caigudes entre els treballadors i va causar lesions a diversos professionals. I parlem d'esports, perquè el Club Olesa Patí Femení ha aconseguit aquest diumenge a la tarda una fita històrica amb l'ascens directe nacional catalana, la màxima categoria de hockey patins depenent de la Federació Catalana, just per sota de la Hockey Liga. En aquesta categoria hi ha actualment l'Igualada Femení Hockey Club Patins. ha estat una fita assolida després d'un petit infart en un pavelló olesà ple a vessar i davant del que era un dels dos rivals directes en aquesta lluita, el Club Pati Cubelles, que ha arribat a dominar durant la primera part. Ara mateix està tallada, atenció, l'autovia A2 a Òdena, sentit Barcelona. Es fan desviaments per la sortida 549 per l'accident d'un camió. La temperatura és de 16 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: La banda Cupido i ella, Lorna, amb aquest Troleo. És una de les novetats que volem presentar-te.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Les 8 i 18 minuts. Gràcies per connectar amb Ràdio Abrera. Recorda que pots anunciar-te amb nosaltres. Escriu a publicitat@radioabrera.cat. Arriba Elena Rose. Tu, tu, tu.

0: Jo aquí estoy, me voy, la més nova dels Fangoria.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.

dos quarts de nou. Aquesta setmana vindrà marcada per un ascens clar de les temperatures que ens transportarà a un ambient més estiuenc, després del descens dels últims dies. Tot i que això abans caldrà passar almenys un parell de dies perquè tenim ruixats. Hem començat la jornada amb alguna pluja en punts de muntanya de les comarques del nord que a mesura que avanci el matí aniran a més. Se'n formaran en punts de la costa i del prelitoral, sobretot a Barcelona, a les comarques de Girona i a la Catalunya central. A la tarda afectarien bona part de les comarques gironines, el Pirineu, el Prepirineu, el prelitoral, la costa central i també els ports. Hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques de Girona i també a Osona. Les temperatures es mantindran sense canvis importants i es mouran entre els 19 i els 24 graus de màxima. La notícia d'aquesta setmana serà l'ascens marcat dels termòmetres. Demà les temperatures pujaran entre 2 i 5 graus, amb un ascens més accentuat a les comarques interiors, on les màximes podrien superar els 28 graus a Ponent. Aquesta pujada encara es farà més evident a finals de setmana. Dimarts, encara amb algun ruixat de tarda al Pirineu i a l'interior de les comarques de Girona. La resta de setmana amb sol, núvols prims i algun ruixat de tarda aïllat al Pirineu. Repassem alguns termòmetres. A Barcelona entre 13 i 16 graus, Tarragona 17, Lleida i Girona 11, la Vall d'en Bas 10, Roses 14, Artés 10, Cervera 10, Vallirana 12, Alcanar 16, a Abrera tenim 17 graus. Els bombers de la Generalitat treballen amb 8 dotacions en l'accident d'un camió frigorífic que ha bolcat a l'A2 a Òdena, sentit de Barcelona. Està tallada aquesta autovia. Estan fent tasques d'escarceració del conductor. Arriba el moment de recordar. Ho farem amb Fate i Normal. Normal.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Puede ser.

0: El cantant d'origen italià, Helico Draco, presenta aquest Àngel, nascut a Gènova. Va arribar al nostre país per muntar el seu propi negoci de restauració, una pizzeria Vinaròs. Camí de les 9 del matí.
1: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. El teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.

0: Una última hora perquè els mestres en vaga han plantat una aula improvisada a les portes de la Sagrada Família a Barcelona. Recordin que avui dilluns estan convocats a la vaga els docents del Barcelonès.
1: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.
0: Estretament lligat a l'escena urbana de Barcelona, aquí tenim a Gavetti, ara acompanyat de Cos i Stricto. Otra noche.

0: Festa presenta Esclat de Maig. El grup estrena el seu primer disc, un viatge de 8 cançons que homenatge al territori de la quotidianitat, de la sensibilitat, inspirat a l'Alt Empordà, al Pla de l'Estany, a la Garrotxa. Cançons per caminar, sentir i mirar el món de manera diferent.
1: Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera.
0: Cap a les 9 amb Guillem Bautista. No està mal.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada, t'agrada.
1: Come round to mine and tell me what's been happening. You say it's him, it's not fair.
0: Ràdio Obrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Arranca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i en paral·lel Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al mateix nivell que l'aeroport del Prat o bé el port de Barcelona. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Alba Barnosell, alcaldessa de Granollers, és un dels municipis prioritaris i contemplats en aquesta línia orbital, valorava positivament aquesta iniciativa.
4: Doncs una molt bona notícia, una gran oportunitat per Granollers, pel territori, pel Vallès, pels municipis de l'arc metropolità i, en definitiva, per la mobilitat i pel país. Imprescindible poder-nos moure amb tren sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible. A tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, i, per tant, poder moure'ns i relacionar-nos amb Sabadell i Terrassa des de Granollers és una necessitat i, per tant, una gran notícia, una gran satisfacció.
3: Illa també reunirà avui amb els comuns per tancar els serrells de la Vall dels Comtes. El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu extraordinari. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, en aquests moments, 150 persones s'estan concentrant a les portes de la Sagrada Família i han muntat una aula per tal que no hi puguin accedir ni visitants ni turistes. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc, en aquest cas, finalment, el dimecres per intentar apropar posicions. Recordem que una de les principals demandes dels docents és l'augment del salari i també l'escola inclusiva. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees de docents. I en mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C-17 a Mollet, a la C-31 al Prat, a l'AP-7 a Barberà i també a la C-58 a Barcelona. També tallada la C-16 a Cercs en sentit sud per tasques d'investigació policial. La 2 a Òdena també està tallada per un accident i a la B-23 a Sant Just d'Esvern un altre accident talla la sortida 3. Finalment, una avaria, la C-31 a Gavà, també deixa un vehicle al voral. I pel que fa al servei ferroviari, està interrompuda en aquests moments la circulació de la línia R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per l'accident d'una persona en un punt no autoritzat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dimarts 2 de juny tindrà lloc a Abrera una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat per primera inscripció, caducitat o pèrdua, i com a novetat també es podrà tramitar la primera expedició o renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà a la unitat mòbil que s'instal·larà a la zona de l'aparcament del carrer d'Orcelia de Castro al costat de l'Ajuntament d'Abrera i les entregues dels documents es realitzaran el mateix dia. En total hi ha disponibles 40 cites. Per reservar cita, cal trucar prèviament a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera, l'OH, al 93 770 0325, en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i les tardes de dimarts i dimecres de 4:45 a 7. Als webs abrera.cat i radioabrera.cat podeu consultar tota la documentació necessària per a la tramitació i recordem que en cas d'urgència per a l'obtenció o renovació del DNI o el passaport es pot sol·licitar cita prèvia a la Policia Nacional trucant al 902-247-364 o a través d'internet a citaprèviadnie.es.
0: Abrera Informació. Mobilitat i transport.
5: L'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTU, ha celebrat aquest dijous 14 de maig al matí la seva 29a Assemblea General a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera amb la participació de representants municipals, l'alcalde Jesús Narro, que ha fet la presentació, i també el regidor José Antonio Zafra, així com membres de l'entitat. Abrera és un dels municipis fundadors d'aquesta entitat. Sentim la seva presidenta, Mar Molina.
6: Destacant aquesta 29a Assemblea de l'AMTU, sobretot és que les quatre diputacions de del país formaran i seran membres de l'Antum, per tant vol dir que en aquest país es treballa per aquesta mobilitat i per tant hem de destacar que estem molt contents. Sempre destaquem de l'Antum que treballem pels municipis, per tant dels projectes que normalment a les assemblees es treballen són treballats en municipis del país. Cada cop que fem una assemblea destaquem molt la feina que fem amb els municipis, aquesta feina del transport a la demanda, aquesta feina d'ajudar els municipis a que tinguin una mobilitat més sostenible, i per tant són projectes que cada assemblea surten i que cada assemblea hi ha un municipi diferent, i per tant estem molt contents. Bueno, és que avui portem un dia d'habitat d'alegria, no? Perquè al final a Abrera mai s'havia fet una assemblea de l'Antum. Abrera va ser un dels municipis fundadors d'aquesta associació, i per tant estem molt contents de que avui l'Ajuntament ens rebés i el poble d'Abrera ens rebés per fer aquesta assemblea.
5: A la 29a Assemblea General de l'Antum, els i les assistents han aprovat l'acte de la sessió anterior, celebrada el desembre de 2025, i han fet seguiment de l'activitat desenvolupada per l'entitat durant el darrer any. També s'ha aprovat el tancament de comptes corresponent a l'exercici de 2025 i s'han tractat altres assumptes d'interès per als municipis associats abans d'obrir un torn final de paraules. L'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà és una associació de municipis d'àmbit nacional català que treballa per la millora de la mobilitat i les infraestructures de transport públic arreu de Catalunya. L'ANTU dona suport tècnic, jurídic i administratiu als seus associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
5: En l'aposta per la formació de la ciutadania des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació, repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 7:45 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny de 9 a 1 i finalment també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar a la recerca de feina que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny de 4:45 a 8:15 del vespre. Per formalitzar les inscripcions podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7 presencialment a la primera planta del Mercat Municipal trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònica promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
7: Aquí seguim a les 9 i 8 minuts. Recordin que més de 150 docents estan fent una asseguda davant la Sagrada Família, a la façana del Naixement i accés al temple pel carrer Marina. Els manifestants porten samarretes grogues i fan càntics contra la política educativa del govern i la consellera d'Educació, Esther Niubó. 18 graus. Ara Fonseca i Juanes, antes que el tiempo se vaya, i després ella, la més nova de Hugo Salazar.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
3: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Són les 9 i 17 minuts. Ara Green Valley i Movimiento Original, Aquella Habitación.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Una última hora que ens confirmen des de Protecció Civil. Ha mort un home de Veí d'Abrera atropellat en un accident a la C-55. Un home de 52 anys s'ha mort aquest diumenge a la nit després de ser atropellat a la carretera C-55 al seu pas pel terme municipal d'Abrera, segons acaba de confirmar aquest programa. El sinistre es va produir al punt quilomètric 0,2 de la via. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc després de les 10 de la nit per causes que encara s'estan investigant. Un turisme ha atropellat la víctima. Es tractaria, segons les primeres informacions, d'un veí d'Abrera, amb les inicials SGM, que va morir a conseqüència de l'impacte. Arran de l'accident es van activar 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions de bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques, que no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és l'última hora. Ha mort un home aquesta nit atropellat en un accident a la C-55, a Abrera. L'accident va tenir lloc diumenge a la nit. La víctima, segons ha pogut saber aquest programa, és un veí d'Abrera de 52 anys que va morir a conseqüència de l'impacte.
0: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí.
0: Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: Ja. Estem a la gran dojo.
2: Ja estem pujant un lele.
1: Això és un motor rapa.

dos quarts de deu, acabem d'avançar. Un home mor atropellat per un cotxe a la carretera C-55, a l'altura d'Abrera. Els fets han passat aquest diumenge a la nit. Els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes de l'accident. La víctima és un veí d'Abrera de 52 anys. Amb aquesta víctima, aquest any han mort 42 persones a la xarxa viària catalana, segons dades provisionals de trànsit. Recordant a Roger RD, Mike Towers, Nicki Nicole, ella no és tuya.

0: Fem informació. Por si el mundo se acaba, és la veu d'Hilario. Dilluns, 18 de maig, 19 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: És un bon moment per anunciar-te a Ràdio Abrera. Només cal que escriguis a publicitat@radioabrera.cat i demanis informació. Los motivos. Que ve Guille Galván aquí ahora mateix.

Per ser una última hora, perquè els docents estan bloquejant l'accés a la Sagrada Família, estan impedint que els visitants hi puguin entrar, segons ens confirmen des de Mossos.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi impostos com ara l'IRPF. També es crearà una oficina tècnica de govern i reforçarà l'estructura i la plantilla de l'organisme. Illa també reunirà avui amb Comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. El dimecres hi ha prevista, de fet, una comissió bilateral entre els governs català i espanyol, i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari, tot i que l'aprovació definitiva seria al juliol al Parlament. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat les portes de la Sagrada Família, impedint l'accés dels turistes i també l'obertura del temple. L'organització ja ha avisat que retornarà els diners de les entrades als visitants. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Una de les principals demandes dels docents, recordem, és l'augment del salari i també les escola inclusiva. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I pel que fa a la mobilitat, l'A2 a Òdena està tallada per l'accident d'un camió que ha volcat. Es fan desviaments per la 549. Pel que fa a la B23 a Molins de Rei, també un altre accident, talla en aquest cas un carril i provoca retencions. I també a la C17 a la Garriga, una avaria, talla un carril i provoca circulació intensa. A banda, també hi ha les retencions habituals als accessos de Barcelona, l'AP7 a Barberà i també la C31 al Prat. Pel que fa al servei ferroviari, també situació complicada. Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat per l'atropellament d'una persona en un punt no autoritzat. A conseqüència d'aquest accident està interrompuda la circulació de la línia R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú. També interrompuda la circulació entre Figueres i Portbou, en aquest cas per la incidència en la infraestructura que afecta els trens de mitjana distància. I un home de 52 anys i veí d'Abrera moria ahir a la nit atropellat per un cotxe a la carretera C55 a l'altura d'Abrera. Amb aquesta víctima ja són 42 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem l'any. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pels núvols abundants. Precipitacions entraran des de la Costa Daurada i s'estendran al litoral prelitoral central, al Pirineu i també al nord-est durant la tarda.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. El conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Albert Dalmau, ha visitat l'Ajuntament d'Abrera i l'empresa abrerenca Airestal Group aquest dijous 14 de maig. La visita institucional ha comptat amb la rebuda per part de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, acompanyat de la primera tinent d'alcalde, Júlia Mirto, d'altres integrants de l'equip de govern municipal i personal tècnic i directiu del consistori. El conseller Albert Dalmau ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament d'Abrera i seguidament s'ha reunit amb l'alcalde i l'equip municipal per abordar qüestions estratègiques per al municipi. També ha assistit a la reunió de la delegada del Govern de la Generalitat a Catalunya, Pilar Díaz. Sentim en declaracions a Ràdio Abrera, Albert Dalmau i Jesús Narro.
4: Bé, avui, doncs, Abrera, amb el seu alcalde, amb l'objectiu de desbloquejar temes que són rellevants pel conjunt del municipi, que són rellevants des del punt de vista educatiu, sanitari i sobretot de les infraestructures. El compromís a l'alcalde ho sap, que el Govern de la Generalitat estarà al seu costat. El nostre objectiu és posar les energies del país en desbloquejar temes que feia temps que estaven a l'agenda i no havíem estat capaços de poder abordar. Catalunya ha de créixer des dels municipis i, per tant, crec que avui de la visita que fem en sortim amb una relació enfortida, amb la capacitat de dir quins són aquests temes vinculats, ho torno a dir, a l'àmbit educatiu, a l'àmbit de la sanitat i a l'àmbit de les infraestructures, que el nostre objectiu és desbloquejar-los. No?
5: Fem una valoració molt positiva, per fi el municipalisme s'han escoltat i avui hem pogut plantejar punt per punt tots els elements que ens amoïnen, tots els elements que faran possible que Abrera pugui créixer, dotar-se de serveis i d'infraestructures necessàries per poder consolidar un poble de futur. Hem parlat d'educació, hem parlat d'infraestructures, hem parlat d'empresa, hem parlat d'indústria, però sobretot de persones. Persones que són al centre de les nostres polítiques, les quals, amb l'ajuda de la Generalitat, podrem determinar i concretar i planificar tots els nostres projectes de futur.
3: La jornada d'Abrera conclòs amb una visita a l'empresa Airestal Group, amb amb l'equip directiu de la companyia, que ocupa una moderna planta industrial de més de 30.000 metres quadrats sobre un terreny de 65.000 metres quadrats en una localització estratègica al costat de la B-1201 al barri de Can Vilalba i amb accessos directes a l'autovia 2, la B40 i la P7. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua així reforçant la col·laboració institucional amb la Generalitat de Catalunya. Aquestes trobades permeten compartir projectes, escoltar les necessitats del municipi i treballar conjuntament per impulsar iniciatives que millorin els serveis i la qualitat de vida de la ciutadania.
0: Abrera Informació, Cultura.
3: A Abrera se celebra el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom a càrrec de Vive i Baila, Juventudes Rocieres d'Abrera i Energy Dance, una iniciativa conjunta impulsada pel Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera, que té per objecte apropar la dansa a tota la ciutadania. Així, durant les properes setmanes s'oferiran classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de ball que hi ha a Abrera. Aquesta setmana, del 18 al 22 de maig, és el torn de Vive i Baila. Sentim Raquel López.
1: Aquest any, també com no podia ser d'una altra manera, celebrem el Dia de la Dansa i us convidem a tots i a totes a que durant aquest mes de maig pugueu venir a disfrutar i a fer un tastet de les nostres classes, de les nostres activitats i poder comprovar com a l'hora de fer exercici físic també pausem molt bones estones, gaudim i desconnectem. Així que no ho dubteu, podeu venir en qualsevol horari dels que tenim indicats. Si teniu qualsevol dubte, ens escriviu, ens truqueu i us esperem, tant adults com a nens, per comprovar que superbé ens ho passem realitzant exercici físic.
3: La setmana del 25 al 29 de maig hi haurà classes gratuïtes obertes de les Juventudes Rocieres d'Abrera i la setmana de l'1 al 5 de juny d'Energy Dance Studios. Les persones interessades han de contactar directament amb cada entitat per reservar la seva plaça. Aquests són els canals de contacte. Vive i Baila, el telèfon o WhatsApp a 657-31-77-26, Juventudes Rocieres d'Abrera al 610-89-55-87 i Energy Dance Studios mitjançant el formulari disponible al web oficial de l'escola, www.energydance.es. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'agraeix la participació i iniciativa d'entitats i escoles de dansa del municipi, que continuen oferint i apostant per les activitats que fomenten la cultura i hàbits saludables i conviden tothom a assistir-hi. Podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
6: Aquí estem, en aquest dilluns 18 de maig. Recordeu que els docents bloquegen en aquest moment l'accés a la Sagrada Família i estan impedint que els visitants hi puguin entrar. Seguim endavant, 20 graus de temperatura. Ara escoltarem aquest Echar de Menos amb les veus d'Ivan Ferreiro i Sole Jiménez i després Dámelo Otra Vez amb Jedet i Josillo.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
5: És un quart d'onze del matí, 20 graus temperatura. Recordeu que si tens l'aplicació de Ràdio Abrera podràs escoltar la ràdio que més t'agrada allà on siguis i quan vulguis. Arriba Izan Llunas, què vas a fer?

0: Marquem la diferència. Ràdio Abrera.
1: Era la veu de Kinky Big Boy, Diego Bravissimo. Tan solo quiero estar. Era una nova cançó, una novetat.

dos quarts d'11, recordin que un home, veí d'Abrera i de 52 anys, s'ha mort atropellat en un accident a la C-55 a Abrera. Els fets han passat aquesta nit, aquest vespre. El sinistre viari ha tingut lloc a quilòmetre 0,2 de la via, quan, per causes que encara s'investiguen, un turisme ha atropellat la víctima. Anem a recordar els Black Eyed Peas, Ozuna, J. Ray Soul,

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria

0: Style, Sofia Indau, amb aquest Starry Age.
1: Amb tu, Jordi Quintana, Fórmula Matí.
0: Va ser un èxit ja fa temps, Te quiero a morir, i aquesta és la segona part. Maki Sarai Jiménez.

0: Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.
1: Amb Toco Madera i Jorge Drexler arribarem al bolletí de les 11 en punt, 22 graus.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Ràdio Obrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi els impostos com ara l'IRPF. També es crearà una oficina tècnica de governança i es reforçarà l'estructura i la plantilla de l'organisme. D'aquestes negociacions dels pressupostos n'ha parlat avui a la xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana, Joan Tardà.
4: Sempre les coses es poden fer millor. Jo que personalment des del primer dia vaig veure clar que el que calia és arribar a un acord pressupostari. També confesso que els primers dies vaig patir molt perquè tinc la impressió que Esquerra Republicana, el meu partit, fins i tot va posar el llistó massa alt. De vegades crec que posar el llistó massa alt el que fa és que després tot allò que s'assoleix sembli un plat de segona.
3: El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. L'aprovació definitiva seria el juliol al Parlament. I la Global Sumut Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes han interceptat la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la flotilla a plena llum del dia i a unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per a la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció il·legal. I nova jornada de vaga dels docents avui a l'epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat les portes de la Sagrada Família, impedint-hi l'accés dels turistes i també l'obertura del temple. L'organització ja ha avisat que retornarà els diners de les entrades als visitants. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I en mobilitat, l'A2 a Òdena està tallada encara per l'accident d'un camió que ha volcat i talla completament la via. Es fan desviaments per la sortida 549. També a la B23, a Molins de Rei, un altre accident talla un carril, i també a la C-17, a la Garriga, una avaria talla un carril i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, el reoberta ja la circulació de l'R2 sud de Rodalies, entre Sitges i Vilanova, i encara ara afectacions entre Figueres i Portbou i també entre Vilamalla i Figueres.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Fins al divendres 19 de juny inclòs, hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obrirà dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi, cal fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, fins al dissabte 30 de maig, es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. Dimarts 19 de maig, a 4:45 de la tarda, es reuniran el Xiqui Club de Lectura per comentar El robot del bosc i el Club de Lectura Infantil, que ha llegit Casa número 8, Una família en color. Dijous 21 de maig es reunirà el Club de Lectura amb el centre obert per comentar Aquesta és la meva flor. També dijous dia 21 a les 5 de la tarda al Mercat Municipal d'Abrera es farà un taller de reaprofitament alimentari de fruites amb xocolata dins la campanya de comerç just Jo Trio. A més, al vestíbul del mercat, fins al divendres 29 de maig es podrà veure l'exposició Fem gran les coses petites. I divendres 22 de maig a les 5 de la tarda l'Associació de la Gent Gran d'Abrera organitza una nova classe gratuïta de sardanes oberta a tothom al Casal de la Gent Gran. I a partir de 8:15 a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató hi haurà una nova sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb la projecció d'Àngel Feix.
1: Abrera Informació. Activitats.
5: En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, aquest mes de maig tindran lloc els darrers tallers dirigits a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. A l'escola Josefina Ibáñez, divendres 22 de maig, es farà el taller Baralles entre germans i germanes, que difícil, mentre que el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platón i Sartí tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant els hàbits. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts a la tarda, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. A més, dilluns 18 de maig es farà un taller de ceràmica, dimecres dia 20 tindrà lloc una nova sessió del taller de cuina, divendres 22 de maig s'organitzarà un bingo musical. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram, @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació. Activitats.
5: Repassem a continuació diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Fins al divendres 22 de maig, l'Escola Bressol Municipal Montpetit i l'Escola Municipal de Música d'Abrera tenen oberta la preinscripció per al curs escolar 2026-2027. A les 10 del matí del dimarts 19 de maig, a través del web abrera.cat, s'obriran les inscripcions telemàtiques del NED Estiu 2026, els cursets intensius de natació que realitzaran del dilluns 6 al divendres 31 de juliol al Centre Aquàtic Municipal a les tardes. Les places són limitades. Mentre que també al camp, a partir del dijous 21 de maig, es podran obtenir els abonaments de la temporada de 2026 de la piscina municipal d'estiu, que obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove a Abrera, que tindrà lloc el divendres 26 de juny. Al web abrera.cat es poden formalitzar les inscripcions per a les visites comentades al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. La propera tindrà lloc el dissabte 23 de maig a 11:45 del migdia. I també per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig a les 11 del matí, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mata Ventura.
1: Abrera Informació. Activitats.
5: Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esportmaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera, amb les curses infantils, les Open de 5 i 10 quilòmetres, la marxa Bressol i la marxa Daurada. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades pels darrers espectacles programats per aquest 2026 dins el cicle d'humor d'Abrera. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo presentarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
2: L'Autoritat Catalana de la Competència insisteix que prolongar les actuals concessions del transport regular interurbà en autobús és perjudicial per la competència i defensa que el govern les torni a licitar a partir del 2028, en lloc de tornar-les a prorrogar 6 anys més. La llave, más que todo, i J. Martín, a flor de piel.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: A Abrera som cultura.
4: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
3: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Sempre al teu costat, siguis on siguis, 24 hores, des de la web, app, FM, també a través de veus intel·ligents, 24 hores connectats, i ara arriba la pegatina. La voltereta.

0: Jordi Obrera.
1: Marquem la diferència.
2: Era la veu de Julia Blum, somiades per i amb més èxits.

2:15, un apunt d'última hora, perquè la cantant Shakira, atenció, ha guanyat la batalla Hisenda, la qual li haurà de tornar 60 milions d'euros. Els jutges consideren que l'Agència Tributària Espanyola no ha pogut demostrar que Shakira visqués més de 183 dies a Espanya l'any 2011. Aquesta és l'última hora. Shakira guanya la batalla Hisenda, a la qual hi haurà de tornar 60 milions d'euros a la cantant. Anem a recordar Jandel i Mike Towers, Borracho i Loco, cançó del 23.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. Radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Pluja puntualment forta en alguns sectors de la part alta de Barcelona. També plou en alguns punts també del Baix Llobregat. És de forma puntual. La més nova de Malú, Rota.

0: És Lluís Sánchez, No sé què he fet malament. No sé què... La música de casa nostra. No sé què he
1: fet malament. FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
0: Conmovedor, la cançó de Marinita Precària. Aquests núvols que ara afecten el Baix Llobregat Nord, de moment sense precipitació. Plou amb intensitat en alguns punts de la ciutat de Barcelona.

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
2: Arribarem al migdia amb Leire Martínez, ara amb la banda argentina Miranda, El Ruido.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat des de primera hora del matí les portes de la Sagrada Família impedint l'accés dels turistes i també l'obertura del mateix temple. Ara a les 12 hi ha prevista, si la pluja ho permet, una manifestació als Jardinets de Gràcia. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el Govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi impostos com ara l'IRPF. El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. En aquest sentit, els comuns alerten al govern que no doni ni calendaris ni acords per tancats. David Cid és el portaveu de la formació al Parlament.
3: Els propers dies veurem, com deia, nosaltres no donem l'acord per fet, cal aquesta millora i per tant a partir d'aquí serà com avançarem, si finalment tanquem un acord amb els comuns i també es tanca, com sembla, un acord amb Esquerra Republicana. Avui insistim en això, nosaltres no donem l'acord per fet, entenc que Esquerra Republicana està a la recta final, però nosaltres encara ens queda feina per fer.
2: Si tot va bé, l'aprovació definitiva seria al juliol al Parlament. I la Global Sumud Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes estan interceptant la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la flotilla a plena llum del dia i unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció que cataloguen d'il·legal. I els agents rurals també han convocat una vaga els dies 26, 27 i 28 de maig per denunciar la precarietat laboral i reclamar millores en les seves condicions de treball. Els sindicats alerten d'una manca d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos i problemes d'organització interna que asseguren que s'han agreujat amb la gestió de la pesta porcina africana que està tensionant encara més aquesta plantilla. I pel que fa a la mobilitat, el servei ferroviari reobert a la circulació de l'R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú, que ha estat afectada per un atropellament. També encara ara, interrompuda la circulació de trens a l'R11 per una incidència en la infraestructura.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Abrera reivindica el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia que s'ha commemorat aquest diumenge 17 de maig. Així, la bandera LGTBI ha penjat als balcons de l'Ajuntament, l'edifici d'acció social i els equipaments esportius com a mostra de suport al col·lectiu LGTBI de rebuig a les violències LGTBI-fòbiques. El Dia Internacional contra l'homofòbia es va constituir el 2004 per conscienciar sobre la violència i la discriminació que pateix aquest col·lectiu. Aquest terme ha estat ampliat en concepte com a Dia contra l'LGTBI fòbia per contemplar i visibilitzar totes les manifestacions discriminatòries per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere que pateixen gais, lesbianes, bisexuals, a persones trans, intersex i queer. Al web abrera.cat podeu llegir la declaració institucional del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia de 2026 i a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera del divendres 15 de maig el podeu sentir de la veu de Clàudia Castilla, Mario Puertas i Jessica Murillo, persones referents del municipi. Sentim Júlia Mirto, regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI i d'Acció Social i Drets a la Ciutadania.
5: Un any més, i com no pot ser d'una altra manera, commemorem el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, amb la finalitat de seguir reivindicant els drets del col·lectiu LGTBI i denunciar conjuntament les discriminacions i violències que sovint queden invisibilitzades per al conjunt de la societat. I ho fem amb la lectura del manifest per part del Mario, la Jessi i la Clàudia, veïns i veïnes d'Abrera, a qui agraïm la seva ferma i constant implicació. Des de l'Ajuntament d'Abrera seguirem reivindicant la visibilitat visibilitat del col·lectiu, que és, en definitiva, seguir lluitant pel ple assoliment dels drets humans i que el desenvolupament de la vida i del dia a dia sigui lliure de violències. I ho fem i ho seguirem fent per l'Abrera igualitària i diversa en què tothom creiem i que tothom defensem i volem.
4: Abrera reivindica el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que s'ha commemorat aquest diumenge 17 de maig. Així, la bandera LGTBI ha penjat als balcons de l'Ajuntament, l'Edifici d'Acció Social i els equipaments esportius com a mostra de suport al col·lectiu LGTBI de rebuig a les violències LGTBI-fòbiques. El Dia Internacional contra l'Homofòbia es va constituir el 2004 per conscienciar sobre la violència i la discriminació que pateix aquest col·lectiu. Aquest terme ha estat ampliat en concepte com a Dia contra l'LGTBI-fòbia per contemplar i visibilitzar totes les manifestacions discriminatòries per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere que pateixen gais, lesbianes, bisexuals, a persones trans, intersex i queer. Al web abrera.cat podeu llegir la declaració institucional del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia de 2026 i a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera del divendres 15 de maig el podeu sentir de la veu de Clàudia Castilla, Mario Puertas i Jessica Murillo, persones referents del municipi. Sentim Júlia Mirto, regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI i d'Acció Social i Drets de la Ciutadania.
0: Abrera Informació. Oferta d'ocupació pública.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert un nou procés de selecció per a la constitució d'una borsa de personal administratiu per cobrir necessitats temporals. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al dijous 11 de juny inclòs. Per formar-ne part, cal estar en possessió del títol de batxillerat o tècnic superior, titulació equivalent o de qualsevol altra de nivell superior, i acreditar estar en possessió del certificat de català de nivell C1 o superior. Entre d'altres, les funcions bàsiques a realitzar són la tramitació i seguiment dels expedients i programes que es porten des de la unitat a que pertany, redactar documents, requeriments i notificacions, registrar, classificar i gestionar la informació i els documents administratius de la unitat d'adscripció i donar suport administratiu per a l'elaboració d'informes. Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds de manera telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment al Registre General d'Entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, de l'Ajuntament d'Abrera. Trobareu tota la informació sobre aquest procés de selecció per a la constitució d'una borsa de personal administratiu per cobrir necessitats temporals a la secció d'oferta d'ocupació pública del web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
6: 12 i 7 minuts, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge un home de 44 anys i una dona de 47 per haver agredit 4 dones musulmanes a Manresa. Els fets han passat poc abans de les 8 del vespre, quan una patrulla policial ha sentit crits i ha vist un grup de persones barallant-se en aquest punt, segons ha avançat Nació Manresa, i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies. Manu Tenorio, Como te pido perdón, i Nampa Básico, des de Colòmbia, Ojitos Playa.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672-94-47-50.
5: Un quart d'una, el creuer Ondius ha arribat aquest dilluns al port de Rotterdam, on serà sotmès a tasques de neteja i desinfecció pel brot de antivirus. El vaixell ha atracat en una zona controlada del port neerlandès. Manuel Turizo i Maluma, Bambi, Chao, plou ara mateix.
6: Qué rico, ¿verdad?

0: Cames. 21 graus, estem junts des de la Fórmula Matí.
1: Aquesta primavera, Ràdio Obrera, Fórmula Matí.

0: És la veu de Mario Osorio. Són esas coses. Sabies que a partir d'avui ja es pot començar a pagar amb Bizum a botigues, bars i restaurants. És la primera alternativa de pagament europea.
1: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Na, na, na, és la cançó de Mamadou Sagrada. Escoltem, anem camí de la una, avui dilluns.

Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà avui a Sant Sadurní d'Anoia l'acte d'impuls de la futura línia orbital ferroviària, una infraestructura inclosa dins l'estratègia ferroviària de Catalunya i acordada entre el govern d'Esquerra i el govern, clau en l'evolució de l'acord precisament dels pressupostos. El projecte vol reforçar la connectivitat entre municipis de la regió metropolitana de Barcelona i millorar també la mobilitat fora de l'eix central de la capital. Escoltem ara Pere Bernet, que és alcalde de Sant Sadurní d'Anoia.
3: El projecte que posem avui sobre la taula, l'orbital ferroviària, ha de ser l'instrument per passar d'aquesta Catalunya que concentra al voltant de la capital a una Catalunya que connecta. Ja fa dècades que el republicanisme defensa que Catalunya no és només Barcelona. Si en el seu moment l'eix transversal viari va ser una conquesta pel centre del país, l'eix orbital ha de ser la conquesta de la segona i la tercera corona metropolitana.
2: Per la seva banda, Sílvia Paneque, consellera de Territori, en la seva intervenció ha remarcat també la importància de la línia, que generarà una millor connectivitat a Catalunya endins i és una peça fonamental, diu, en la mobilitat metropolitana i també de tot el país. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat durant tot el matí les portes de la Sagrada Família impedint l'accés dels turistes, tot i també l'obertura del temple. De fet, a hores d'ara ja prevista la manifestació, finalment amb tregua a causa de la pluja, als jardinets de Gràcia. Una vaga que ve marcada també per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment aquest dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I també han convocat a vaga els agents rurals els dies 26, 27 i 28 de maig per denunciar la precarietat laboral i reclamar millores en les seves condicions de treball. Els sindicats alerten d'una manca d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos i problemes d'organització interna que asseguren que s'han agreujat amb la gestió de la pesta porcina africana. I pel que fa al temps, avui tindrem un dia marcat pels núvols abundants i els ruixats a bona part de Catalunya. Les precipitacions entraran des de la Costa Daurada i s'estendran al litoral i al prelitoral central, també al Pirineu i al nord-est durant la tarda. Els xàfecs poden anar acompanyats, atenció, de tempesta i descarregar fortament, sobretot en les comarques de Girona. De fet, Meteocat ha avisat, ja ha activat avisos per intensitat de pluja en aquests punts. Pel que fa a la temperatura, els valors rondaran, com sempre, els 26 graus.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dimarts 2 de juny tindrà lloc a Abrera una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat per primera inscripció, caducitat o pèrdua, i com a novetat també es podrà tramitar la primera expedició o renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà a la unitat mòbil que s'instal·larà a la zona de l'aparcament del carrer d'Orcelia de Castro al costat de l'Ajuntament d'Abrera i les entregues dels documents es realitzaran el mateix dia. En total hi ha disponibles 40 cites per reservar cita. Cal trucar prèviament a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera, l'OH, al 93 770 0325 en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i les tardes de dimarts i dimecres de 2:45 a 7. Als webs abrera.cat i radioabrera.cat podeu consultar tota la documentació necessària per a la tramitació i recordem que en cas d'urgència per a l'obtenció o renovació del DNI o el passaport es pot sol·licitar cita prèvia a la Policia Nacional trucant al 902 247 364 o a través d'internet a citaprèviadnie.es.
4: Abrera Informació. Mobilitat i transport.
5: L'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTU, ha celebrat aquest dijous 14 de maig al matí la seva 29a Assemblea General a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera amb la participació de representants municipals, l'alcalde Jesús Narro, que ha fet la presentació, i també el regidor José Antonio Zafra, així com membres de l'entitat. Abrera és un dels municipis fundadors d'aquesta entitat. Sentim la seva presidenta, Mar Molina.
6: Destacant aquesta 29a Assemblea de l'AMTU, sobretot és que les quatre diputacions
0: del país formaran i seran membres de l'Antum, per tant vol dir que en aquest país es treballa per aquesta mobilitat i per tant hem de destacar que estem molt contents. Sempre destaquem de l'Antum que treballem pels municipis, per tant dels projectes que normalment a les assemblees es treballen són treballats en municipis del país. Cada cop que fem una assemblea destaquem molt la feina que fem amb els municipis, aquesta feina del transport a la demanda, aquesta feina d'ajudar els municipis a que tinguin una mobilitat més sostenible, i per tant són projectes que cada assemblea surten i que cada assemblea hi ha un municipi diferent, i per tant estem molt contents. Bueno, és que avui portem un dia d'habitat d'alegria, no? Perquè al final a Abrera mai s'havia fet una assemblea de l'Antum. Abrera va ser un dels municipis fundadors d'aquesta associació, i per tant estem molt contents de que avui l'Ajuntament ens rebés i el poble d'Abrera ens rebés per fer aquesta assemblea.
5: A la 29a Assemblea General de l'Antum, els i les assistents han aprovat l'acte de la sessió anterior, celebrada el desembre de 2025, i han fet seguiment de l'activitat desenvolupada per l'entitat durant el darrer any. També s'ha aprovat el tancament de comptes corresponent a l'exercici de 2025 i s'han tractat altres assumptes d'interès per als municipis associats abans d'obrir un torn final de paraules. L'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà és una associació de municipis d'àmbit nacional català que treballa per la millora de la mobilitat i les infraestructures de transport públic arreu de Catalunya. L'ANTU dona suport tècnic, jurídic i administratiu als seus associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic.
4: Abrera Informació, promoció econòmica.
5: En l'aposta per la formació de la ciutadania des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 6:45 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny de 9 a 1 i finalment també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar a la recerca de feina que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny de 4:45 a 8:45 del vespre. Per formalitzar les inscripcions podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7 presencialment a la primera planta del Mercat Municipal trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònica promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera? Vols tornar a sentir una entrevista? T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes. En qualsevol punt. I en qualsevol moment, Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
4: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
7: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
6: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
3: Entre tots i totes, fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat avui a Sant Sadurní d'Anoia l'acte impuls de la futura línia orbital ferroviària, una infraestructura inclosa dins l'estratègia ferroviària de Catalunya i acordada entre el govern i Esquerra, clau en l'evolució de l'acord dels pressupostos. El projecte vol reforçar la connectivitat entre municipis de la regió metropolitana de Barcelona i millorar la mobilitat fora de l'eix central de la capital. En la seva intervenció, Sílvia Paneque, consellera de Territori, ha remarcat la importància de la línia, que generarà una millor connectivitat Catalunya endins i és una peça fonamental en la mobilitat metropolitana i de tot el país. L'escoltem.
3: De continuar fent amb aquesta màxima exigència. De fet, jo diria que aquesta línia ferroviària orbital és una peça fonamental precisament perquè Catalunya pugui tenir una xarxa mallada i eficient a tota aquesta mobilitat metropolitana, aquest arc, aquesta segona corona. Per tant, no va en detriment, de fet, alimenta i és una peça fonamental per poder-la tenir més mallada aquí, d'aquí a futur.
2: Per la seva banda, Salvador Illa, fa tot just uns instants, ha agraït el coratge polític del líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i ha explicat que aquesta actuació forma part d'una estratègia perquè les inversions d'aquest sector depenguin de Catalunya. Pel que fa a la mobilitat, un camió accidentat talla la C-25 a Brunyola en sentit Girona amb desviaments per la sortida 225, mentre que l'accident d'un altre camió obliga també a tallar la GIB-5332 a Bescanó. A més, a la C-32 hi ha un carril tallat a Sant Boi de Llobregat en sentit Castelldefels també per un accident. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat durant tot el matí les portes de la Sagrada Família impedint l'accés dels turistes i l'obertura del temple. I a les 12 s'ha fet una manifestació als Jardinets de Gràcia. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos en les assemblees de docents. I els agents rurals han convocat una vaga els dies 26, 27 i 28 de maig per denunciar la precarietat laboral i reclamar millores en les seves condicions de treball. Els sindicats alerten d'una manca d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos i també problemes d'organització interna, que asseguren que s'han agreujat amb la gestió de la pesta porcina africana que està tensionant la plantilla i aquest sector. I això és tot fins a aquestes notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'entrevista del dia amb Anabel Gómez.
4: Avui a Ràdio Abrera volem compartir una història d'esforç, de superació i esport inclusiu. Ens visiten el Lucas Pérez, jove esportista abrerenc, campió d'Espanya per equips de tenis taula adaptat amb la selecció catalana. També tenim la seva mare, la Marta Zanni, i el seu pare, l'Elias Pérez. Lucas, jugador del Club Esportiu de Tenis Taula d'Esparreguera, que va aconseguir aquest títol al Campionat d'Espanya en edat escolar, que es va celebrar a Antequera, i formant equip amb la Cristina Estivill i Xianxiang Zhou. Lucas, Elias, Marta, benvinguts a tots tres a Ràdio Abrera.
5: Hola, bona tarda.
6: Hola,
7: bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs bé, comencem parlant amb el Lucas. Quan vas començar a jugar a tenis taula?
6: Bueno, vaig començar fa 5 anys, més o menys quan vaig entrar a primer de l'ESO.
4: Uh-huh. I què és el que més t'agrada d'aquest esport?
6: El que més m'agrada, la veritat, és competir, sentir la pressió, l'adrenalina, això de jugar per guanyar i per perdre, la veritat.
4: Uh-huh. I fa pocs dies, com deien, et vas proclamar campió d'Espanya per equips inclusius amb la selecció catalana. Com et vas sentir?
6: Em vaig sentir molt bé. Sí que és veritat que tenia molta pressió, però la veritat és que em va agradar molt anar amb la selecció. Era un somni que tenia ja fa temps i que m'agradaria complir, i la veritat és que ho vaig fer molt bé i vaig sortir molt content.
4: Uh-huh. I vas sentir, doncs, molts nervis abans de competir?
6: Sí, perquè no volia decepcionar els meus companys i sobretot a tota la gent que em recolzava i que m'apoyava en aquest seguiment.
4: Uh-huh. I en quina, pels que no coneixem i no sabem ben bé com funciona això del tenis taula, en quina categoria adaptat competeixes?
6: Jo actualment competeixo en la categoria 9, perquè es faci una idea, De la 1 a la 5 és cadira de rodes, de la 6 a la 10 és pues, afectació a les mans, als braços, a les cames, als peus, i després està la 11, que és intel·lectual.
4: I exactament en què consisteix aquesta modalitat de tenis taula adaptat?
6: Pues és la mateixa que estàndard. Sí que és veritat que a la gent que necessita ajuda, com si necessiten grosses o si necessiten per estabilitzar-se, pues li donen aquest ajut perquè tot estigui equiparat.
4: Per aconseguir aquests resultats, aquests bons resultats, que són molt importants, quants dies entrenes?
6: Mínim entreno 3 dies, podia entrenar 5 dies, però per tema d'estudis, pues no em va molt bé, la veritat, i per això entreno 3 dies. I després, quasi tots els caps de setmana, jugo competicions, tornejos...
4: Clar, s'ha de compaginar tot, estudi, esport... I ara tens nous reptes, el Campionat de Catalunya adaptat, el Top 8 català, després el Campionat d'Espanya a Saragossa... Com t'estàs preparant per tot això?
6: Intento donar el millor de mi en cada entrenament, perquè ja que vaig 3, pues, em tinc que concentrar i preparar-me bé per cada partit que jugar.
4: I Elias, Marta, per què vau escollir el tenis taula perquè el Lucas practiqués?
5: Bueno, nosaltres pensem que el tenis taula el va escollir amb ell. Quan el Lucas neix amb els peus equinovaros. Per qui no ho sàpiga, és una deformació que es fan al fetus per poc espai. Llavors ell des de petit, bueno, ja l'enguixen recent nascut, no camina fins als 4 anys perquè va amb pròtesis, i quan als 4 anys es llibera de tot això, que comença a córrer, demana de jugar al futbol. Però el seu pare i jo, tot el que és l'ambient del futbol, potser no ens hi vam molt avasats i vam dir que no. De fet, el vam apuntar a cuina, t'ho imagina't. I quan va començar l'institut, hi havia una taula, hi ha una taula, a l'escola, i comença a jugar. I llavors aquí sí que veiem que s'adapta més al seu problema de peus, i que l'ambient inclús, per la gent inclusiva, és un ambient molt respectuós, més tipus tenis, més amb la nostra filosofia. I ell s'anima, i aquí comença, busquem un club, i està el club d'Esparreguera, a qui volem agrair, per cert, aquest acompanyament, i allà ell s'hi fica, i s'hi fica a per totes, com és el Lucas.
4: Així, quant de temps, quants anys porta practicant aquest esport?
5: Pues porta 5.
7: 5 anys porta. Sí. També dic que vam venir aquí a Brera, i va provar també fer bàsquet, però pel tema dels peus, el bàsquet és molt agressiu, corre, para, i bueno... Era un esport que tampoc s'adequava amb ell. I el tenis taula pues, l'ha donat això. I porta 5 anys ara.
4: I què significa per a tots vosaltres doncs, aquesta experiència esportiva que veiem que a més doncs, estan aconseguint fites importants?
5: Doncs l'esport l'ha ajudat a guanyar confiança. És el que fa, suposo, amb la gent que juga. Veure el Gaudí amb aquesta passió és el millor regal. L'esport adaptat, a més, ens ensenya que no hi ha límit. Quan hi ha ganes i esforç, no hi ha cap tipus de limitació. I el respecte que es viu entre ells és una lliçó de vida per ell, que crec que l'ha integrat.
4: I per a vosaltres, com a pares, com a mare, doncs, què sentiu en veure doncs, el Lucas, el vostre fill, arribar tan lluny?
5: A veure què diu el pare, perquè la veritat, el que diu són moltes hores de cotxe, el seu pare és realment qui sacrifica temps i esforços, els caps de setmana, molta logística, també diners, perquè com qualsevol esport, si el vols portar bé, implica moltes coses, però val la pena cada minut quan veus la il·lusió en els seus ulls. Som el seu equip de suport, sobretot vull fer esforç amb el pare, que és qui realment
7: bueno,
5: qui sacrifica.
7: Aquí també hem de fer una menció als avis, que també acompanyen a tot arreu, a tots els viatges, i molts quilòmetres, matinar molt, sacrificar molt ell, d'un divendres a la nit dir, doncs he quedat amb els amics i de recollir-se d'hora perquè l'endemà hem de viatjar o hem de... i la veritat és que l'esforç és de tots, però són molts quilòmetres, molts.
4: Però que important aquest suport de la família. I Lucas, a tu t'agrada que els teus pares, la teva família vagi a veure't jugar, per exemple?
6: Sí, evidentment, la veritat, perquè pues, em motiva també més a jugar millor, perquè sé que m'estan veient i pues, no els vull decepcionar.
4: I per la gent que ens estigui escoltant i que potser no coneix el tenis taula, tu els animaries a provar i a practicar aquest esport?
6: Sí, clar, conec a molta gent que ha començat com a jugar per petxanga, per jugar així per amb els amics, i després que s'ha enganxat competitivament perquè és divertit, coneixes moltes persones i fas molts amics.
4: Avui hem conegut la teva història, aquesta història inspiradora, història d'esforç. Esperem poder tornar a parlar aviat, que puguis venir de nou a explicar-nos la teva experiència, com van tots aquests campionats que tens per davant, i us volem agrair al Lucas, Elias, Marta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí als estudis de Ràdio Abrera.
5: Gràcies a vosaltres i gràcies per donar visibilitat amb un esport com aquest.
7: També volem agrair al Club d'Esparreguera que l'han format des de l'inici. Lucas va entrar a fer tenis taula que no tenia ni idea, i ara estem aquí pel Club d'Esparreguera. Menció al seu entrenador, Àlex Vidal, Alexandre Vidal. També agrair a Jordi Morales, paralímpic, també, que està al nostre club, i molt agrair també a Jugar Adaptat. Ha jugat adaptat, campió del món, i bueno, s'ha portat molt i aporta molt al club. I també a la selecció catalana, a la Federació Catalana, donar-li també les gràcies per l'oportunitat que l'ha donat de la selecció catalana, que ha sigut una experiència brutal per ell i per nosaltres, com a pares, com a família, i agrair també molt aquestes persones.
4: Doncs moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
7: Gràcies.
6: Gràcies.
1: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula migdia a Ràdio Abrera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
5: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Tots els migdies, a Ràdio Obrera, t'acompanyem amb la millor selecció musical.
1: Can you see my pussy? Can you see my ass when I bend over? Yeah? Okay.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.

Connecta't a Ràdio Brera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Rura. El govern impulsa la futura línia del tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
2: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència.
3: El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent. Uneix comarques que representen un percentatge altíssim del nostre producte interior brut.
1: Els pressupostos de la Generalitat, com deien, podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu Extraordinari. Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern, la societat mercantil per gestionar inversions o la majoria catalana, el Consorci de la Zona Franca. Són, en aquest sentit, alguns dels acords clau. I mentre els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Atenció, perquè Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta el Pla Inuncat per previsió de pluges intenses aquesta tarda, especialment a les comarques de Girona i també amb menor probabilitat al litoral i al prelitoral central, on ara plou. La previsió indica que sobretot és a partir del migdia i al vespre. Es pot superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Atenció especial a les comarques de Girona, l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Gironès, amb xàfecs que podrien anar acompanyats de tempesta. I fins dijous vinent, la paraula poètica pren la capital catalana amb la 41a edició del Festival Barcelona Poesia. Una de les participants és la poeta Laura Hortensi, que recentment ha publicat el poemari Quitrà Calent. El llibre d'Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència, el suïcidi, un accident de trànsit i a una malaltia.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. El conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Albert Dalmau, ha visitat l'Ajuntament d'Abrera i l'empresa abrerenca Airestal Group aquest dijous 14 de maig. La visita institucional ha comptat amb la rebuda per part de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, acompanyat de la primera tinent d'alcalde, Júlia Mirto, d'altres integrants de l'equip de govern municipal i personal tècnic i directiu del consistori. El conseller Albert Dalmau ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament d'Abrera i seguidament s'ha reunit amb l'alcalde i l'equip municipal per abordar qüestions estratègiques per al municipi. També ha assistit a la reunió de la delegada del Govern de la Generalitat a Catalunya, Pilar Díaz. Sentim en declaracions a Ràdio Abrera Albert Dalmau i Jesús Narro.
5: Bé, avui, doncs, Abrera amb el seu alcalde amb l'objectiu de desbloquejar temes que són rellevants pel conjunt del municipi, que són rellevants des del punt de vista educatiu, sanitari i sobretot de les infraestructures. El compromís a l'alcalde ho sap, que el Govern de la Generalitat estarà al seu costat. El nostre objectiu és posar les energies del país en desbloquejar temes que feia temps que estaven a l'agenda i no havíem estat capaços de poder abordar. Catalunya ha de créixer des dels municipis i, per tant, crec que avui de la visita que fem ens sortim amb una relació enfortida, amb la capacitat de dir quins són aquests temes vinculats, ho torno a dir, a l'àmbit educatiu, a l'àmbit de la sanitat i a l'àmbit de les infraestructures, que el nostre objectiu és desbloquejar-los, no?
6: Fem una valoració molt positiva, per fi el municipalisme s'ha escoltat i avui hem pogut plantejar punt per punt tots els elements que ens amoïnen, tots els elements que faran possible que Abrera pugui créixer, dotar dotar-se de serveis i d'infraestructures necessàries per poder consolidar un poble de futur. Hem parlat d'educació, hem parlat d'infraestructures, hem parlat d'empresa, hem parlat d'indústria, però sobretot de persones. Persones que són al centre de les nostres polítiques, les quals, amb l'ajuda de la Generalitat, podrem determinar i concretar i planificar tots els nostres projectes de futur.
4: La jornada Abrera ha conclòs amb una visita a l'empresa Irestal Group amb l'equip directiu de la companyia, que ocupa una moderna planta industrial de més de 30.000 metres quadrats sobre un terreny de 65.000 metres quadrats en una localització estratègica al costat de la B-1201 al barri de Can Vilalba i amb accessos directes a l'autovia 2, la B-40 i la P-7. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua així reforçant la col·laboració institucional amb la Generalitat de Catalunya. Aquestes trobades permeten compartir projectes, escoltar les necessitats del municipi i treballar conjuntament per impulsar iniciatives que millorin els serveis i la qualitat de vida de la ciutadania.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: A Abrera se celebra el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom a càrrec de Vive i Baila, Juventudes Rocieres d'Abrera i Energy Dance, una iniciativa conjunta impulsada pel Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera, que té per objecte apropar la dansa a tota la ciutadania. Així, durant les properes setmanes s'oferiran classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de ball que hi ha a Abrera. Aquesta setmana, del 18 al 22 de maig, és el torn de Vive i Baila. Sentim Raquel López.
7: Aquest any, també com no podia ser d'una altra manera, celebrem el Dia de la Dansa i us convidem a tots i a totes a que durant aquest mes de maig pugueu venir a disfrutar i a fer un tastet de les nostres classes, de les nostres activitats i poder comprovar com a l'hora de fer exercici físic també passem molt bones estones, gaudim i desconnectem. Així que no ho dubteu, podeu venir en qualsevol horari dels que tenim indicats. Si teniu qualsevol dubte, ens escriviu, ens truqueu i us esperem, tant adults com a nens, per comprovar que superbé ens ho passem realitzant exercici físic.
4: La setmana del 25 al 29 de maig hi haurà classes gratuïtes obertes de les Joventudes Rocieres d'Abrera i la setmana de l'1 al 5 de juny d'Energy Dance Studios. Les persones interessades han de contactar directament amb cada entitat per reservar la seva plaça. Aquests són els canals de contacte. Vive i Baila, el telèfon o WhatsApp a 657-31-77-26, Joventudes Rocieres d'Abrera al 610-89-55-87 i Energy Dance Studios mitjançant el formulari disponible al web oficial de l'escola, www.energydance.es. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'agraeix la participació i iniciativa d'entitats i escoles de dansa del municipi, que continuen oferint i apostant per les activitats que fomenten la cultura i hàbits saludables i conviden tothom a assistir-hi. Podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
8: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
9: I sigues part de la solució.
8: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
9: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
8: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
9: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
8: I sigues part de la solució.
10: Ajuntament d'Abrera.
11: Amb tu, per tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
4: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
3: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
4: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
3: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera, la ràdio de referència, gràcies a tu.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia del tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova a la Geltrú sense passar per Barcelona i és un projecte reclamat pel territori des de fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos, la federalitat, si més no, en el tram entre Santa Perpètua de la Mogoda i Terrassa, això amb l'horitzó de 2041. Avui s'ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia. El primer tram que es vol impulsar d'aquest tren unirà Granollers i Martorell. Escoltem l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosella, en declaracions a la xarxa.
2: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
1: I els comuns alerten que el govern que no doni ni calendaris ni acords per tancat sobre els pressupostos. Així ho ha dit el portaveu de la formació al Parlament, David Cid, en una roda de premsa a la seu del partit abans de la reunió amb l'executiu per actualitzar l'acord de pressupostos. El portaveu parlamentari ha insistit que els tres eixos en què es basarà la negociació són l'habitatge, la mobilitat i la desigualtat.
3: I a la qual ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard.
1: I a partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses. Un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés de dotació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros. I l'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira. El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda, en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romagués a Espanya més de 183 dies durant aquell any. I Girona celebrarà el 14 de juny una diada commemorativa dels 30 anys de Castells a la plaça del Vi amb els marrecs de Sal. Com a anfitrions, la diada castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca. Gairebé fa 50 anys que no visiten Girona.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Fins al divendres 19 de juny inclòs, hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obrirà dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi, cal fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. Dimarts 19 de maig a 2 quarts de 5 de la tarda es reuniran el Xiqui Club de Lectura per comentar El robot del bosc i el Club de Lectura Infantil, que ha llegit Casa número 8, una família en color. Dijous 21 de maig es reunirà el Club de Lectura amb el Centre Obert per comentar Aquesta és la meva flor. També dijous dia 21 a les 5 de la tarda al Mercat Municipal d'Abrera es farà un taller de reaprofitament alimentari de fruites amb xocolata dins la campanya de comerç just Jo Trio. A més, al vestíbul del mercat, fins al divendres 29 de maig es podrà veure l'exposició Fem gran les coses petites. I divendres 22 de maig a les 5 de la tarda l'Associació de la Gent Gran d'Abrera organitza una nova classe gratuïta de sardanes oberta a tothom al Casal de la Gent Gran i a partir de 2 quarts de 8 a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato hi haurà una nova sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb la projecció d'Àngel Feix.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, aquest mes de maig tindran lloc els darrers tallers dirigits a famílies i infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. A l'escola Josefina Ibáñez, divendres 22 de maig, es farà el taller Baralles entre germans i germanes, que difícil, mentre que el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platón i Sartí tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant els hàbits. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts a la tarda, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. A més, dilluns 18 de maig es farà un taller de ceràmica, dimecres dia 20 tindrà lloc una nova sessió del taller de cuina, divendres 22 de maig s'organitzarà un bingo musical. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram, @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Repassem a continuació diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Fins al divendres 22 de maig, l'Escola Bressol Municipal Montpetit i l'Escola Municipal de Música d'Abrera tenen oberta la preinscripció per al curs escolar 2026-2027. A les 10 del matí del dimarts 19 de maig, a través del web abrera.cat, s'obriran les inscripcions telemàtiques del NED Estiu 2026, els cursets intensius de natació que realitzaran del dilluns 6 al divendres 31 de juliol al Centre Aquàtic Municipal a les tardes. Les places són limitades. Mentre que també al camp, a partir del dijous 21 de maig, es podran obtenir els abonaments de la temporada de 2026 de la piscina municipal d'estiu, que obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove a Abrera, que tindrà lloc el divendres 26 de juny. Al web abrera.cat es poden formalitzar les inscripcions per a les visites comentades al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. La propera tindrà lloc el dissabte 23 de maig a 11:45 del migdia. I també per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig a les 11 del matí, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mata Ventura.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esportmaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera, amb les curses infantils, les Open de 5 i 10 quilòmetres, la marxa Bressol i la marxa Daurada. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades pels darrers espectacles programats per aquest 2026 dins el cicle d'humor d'Abrera. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo presentarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
5: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Fórmula 40. A Ràdio Abrera.
3: Got

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La presentació avui de la línia orbital és només un primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra Republicana reuneixen avui les seves direccions perquè avali l'acord i el govern es troba avui, s'ha trobat amb els comuns per tancar-ne detalls, tot i que encara ha de continuar la negociació. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu extraordinari. Pel que fa a Junts, el seu portaveu, Josep Rius, ha acusat a Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos del govern a canvi de res i de comprar la proposta de la línia orbital ferroviària al PSC.
2: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: I el Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com un tret de sortida per les eleccions generals de l'any vinent, tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. Ho ha dit en la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP.
3: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo.
1: I el president de la patronal Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, ha estat reelegit avui en el càrrec per 4 anys més, fins al 2030, dies després que ratifiqués la seva candidatura com a l'única presentada. Sánchez Llibre encara ha dit el mandat amb el compromís d'aprofundir amb el seu diàleg amb el govern. I a partir del proper curs acadèmic 2026-2027, les famílies monoparentals gaudiran de les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que les famílies nombroses. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ho ha informat avui d'aquesta proposta a la reunió de la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya. I darrer punt, ja és oficial, Hansi Flick ha arribat a un acord amb el Barça per renovar el contracte fins al mes de juny de 2028 amb l'opció d'ampliar-se un any més en funció dels resultats aconseguits.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Abrera reivindica el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia que s'ha commemorat aquest diumenge 17 de maig. Així, la bandera LGTBI ha penjat als balcons de l'Ajuntament, l'Edifici d'Acció Social i els equipaments esportius com a mostra de suport al col·lectiu LGTBI de rebuig a les violències LGTBI-fòbiques. El Dia Internacional contra l'Homofòbia es va constituir el 2004 per conscienciar sobre la violència i la discriminació que pateix aquest col·lectiu. Aquest terme ha estat ampliat en concepte com a Dia contra l'LGTBI TV-fòbia per contemplar i visibilitzar totes les manifestacions discriminatòries per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere que pateixen gais, lesbianes, bisexuals, a persones trans, intersex i queer. Al web abrera.cat podeu llegir la declaració institucional del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia de 2026 i a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera del divendres 15 de maig el podeu sentir de la veu de Clàudia Castilla, Mario Puertas i Jessica Murillo, persones referents al municipi. Sentim Júlia Mirto, regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI i d'Acció Social i Drets de la Ciutadania.
5: Un any més, i com no pot ser d'una altra manera, commemorem el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, amb la finalitat de seguir reivindicant els drets del col·lectiu LGTBI i denunciar conjuntament les discriminacions i violències que sovint queden invisibilitzades per al conjunt de la societat. I ho fem amb la lectura del manifest per part del Mario, la Jessi i la Clàudia, veïns i veïnes d'Abrera, a qui agraïm la seva ferma i constant implicació. Des de l'Ajuntament d'Abrera seguirem reivindicant indicant la visibilitat del col·lectiu, que és, en definitiva, seguir lluitant pel ple assoliment dels drets humans i que el desenvolupament de la vida i del dia a dia sigui lliure de violències. I ho fem i ho seguirem fent per l'Abrera igualitària i diversa en què tothom creiem i que tothom defensem i volem.
4: Abrera reivindica el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que s'ha commemorat aquest diumenge 17 de maig. Així, la bandera LGTBI ha penjat als balcons de l'Ajuntament, l'Edifici d'Acció Social i els equipaments esportius, com a mostra de suport al col·lectiu LGTBI de rebuig a les violències LGTBI-fòbiques. El Dia Internacional contra l'Homofòbia es va constituir el 2004 per conscienciar sobre la violència i la discriminació que pateix aquest col·lectiu. Aquest terme ha estat ampliat en concepte com a Dia contra l'LGTBI-fòbia per contemplar i visibilitzar totes les manifestacions discriminatòries per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere que pateixen gais, lesbianes, bisexuals, a persones trans, intersex i queer. Al web abrera.cat podeu llegir la declaració institucional del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia de 2026 i a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera del divendres 15 de maig el podeu sentir de la veu de Clàudia Castilla, Mario Puertas i Jessica Murillo, persones referents del municipi. Sentim Júlia Mirto, regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI i d'Acció Social i Drets de la Ciutadania.
0: Abrera Informació. Oferta d'ocupació pública.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert un nou procés de selecció per a la constitució d'una borsa de personal administratiu per cobrir necessitats temporals. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al dijous 11 de juny inclòs. Per formar-ne part, cal estar en possessió del títol de batxillerat o tècnic superior, titulació equivalent o de qualsevol altra de nivell superior, i acreditar estar en possessió del certificat de català de nivell C1 o superior. Entre d'altres, les funcions bàsiques a realitzar són la tramitació i seguiment dels expedients i programes que es porten des de la unitat a que pertany, redactar documents, requeriments i notificacions, registrar, classificar i gestionar la informació i els documents administratius de la unitat d'adscripció i donar suport administratiu per a l'elaboració d'informes. Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds de manera telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment al Registre General d'Entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, de l'Ajuntament d'Abrera. Trobareu tota la informació sobre aquest procés de selecció per a la constitució d'una borsa de personal administratiu per cobrir necessitats temporals a la secció d'oferta d'ocupació pública del web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
5: Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a Ràdio

0: tiempo.
1: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
2: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
1: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
2: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
1: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Ricocentro, Nicolaje y
3: Decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci. Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Rura. El govern impulsa la futura línia del tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos, i aquesta mateixa setmana el projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. És una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig Isern, el president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
2: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases, i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
1: I els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues. Avui al Barcelonès l'aturada de classes ha tingut un seguiment del 21%, segons el Departament d'Educació. Tot i que els sindicats ho eleven al 65%. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple. Després de la manifestació s'han aplegat, segons la Guàrdia Urbana, 1.800 docents. I Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
3: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps, i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
1: I el MANAC ha presentat un incident de nul·litat contra la degradació de l'informe tècnic de l'Institut de Patrimoni Cultural d'Espanya sobre els murals de Sixena. El museu creu que la negativa lesiona el seu dret fonamental de defensa i resulta constitucionalment inacceptable. Per això demana a l'Institut que pugui elaborar un informe pericial amb un projecte de conservació sobre el canvi d'ubicació del conjunt dels frescos. Els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia investiguen una agressió a un adolescent per part d'altres dues noies a la plaça de la Llotja de Lleida. Les imatges s'han difós a través de les xarxes i mostren un elevat grau de violència contra la jove. Malgrat això, els Mossos assenyalen que encara no han rebut cap denúncia al respecte i estan intentant localitzar tant a la víctima com a les agressores. I el Vilassana torna a ser campió de la Copa de la Reina. Revalidant així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'Anfitrió aquesta tarda a partir de les 7. Serà rebut per l'Ajuntament de Vilassana en homenatge doncs, a aquest nou títol.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dimarts 2 de juny tindrà lloc a Abrera una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat per primera inscripció, caducitat o pèrdua, i com a novetat també es podrà tramitar la primera expedició o renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà a la unitat mòbil que s'instal·larà a la zona de l'aparcament del carrer d'Orcelia de Castro al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues dels documents es realitzaran el mateix dia. En total hi ha disponibles 40 cites. Per reservar cita, cal trucar prèviament a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera, l'OH, al 93 770 0325, en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i les tardes de dimarts i dimecres de 2:45 a 7. Als webs abrera.cat i radioabrera.cat podeu consultar tota la documentació necessària per a la tramitació, i recordem que en cas d'urgència per a l'obtenció o renovació del DNI o el passaport es pot sol·licitar cita prèvia a la Policia Nacional trucant al 902-247-364 o a través d'internet a citaprèviadnie.es.
0: Abrera Informació. Mobilitat i transport.
4: L'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTU, ha celebrat aquest dijous 14 de maig al matí la seva 29a Assemblea General a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera, amb la participació de representants municipals, l'alcalde Jesús Narro, que ha fet la presentació, i també el regidor José Antonio Zafra, així com membres de l'entitat. Abrera és un dels municipis fundadors d'aquesta entitat. Sentim la seva presidenta, Mar Molina.
5: Destacant aquesta 29a Assemblea de l'AMTU, sobretot és que les quatre diputacions de del país formaran i seran membres de l'Antum, per tant vol dir que en aquest país es treballa per aquesta mobilitat i per tant hem de destacar que estem molt contents. Sempre destaquem de l'Antum que treballem pels municipis, per tant dels projectes que normalment a les assemblees es treballen són treballats en municipis del país. Cada cop que fem una assemblea destaquem molt la feina que fem amb els municipis, aquesta feina del transport a la demanda, aquesta feina d'ajudar els municipis a que tinguin una mobilitat més sostenible, i per tant són projectes que cada assemblea surten i que cada assemblea hi ha un municipi diferent, i per tant estem molt contents. Bueno, és que avui portem un dia d'habitat d'alegria, no? Perquè al final a Abrera mai s'havia fet una assemblea de l'Antum. Abrera va ser un dels municipis fundadors d'aquesta associació, i per tant estem molt contents de que avui l'Ajuntament ens rebés i el poble d'Abrera ens rebés per fer aquesta assemblea.
4: A la 29a Assemblea General de l'Antum, els i les assistents han aprovat l'acte de la sessió anterior, celebrada el desembre de 2025, i han fet seguiment de l'activitat desenvolupada per l'entitat durant el darrer any. També s'ha aprovat el tancament de comptes corresponent a l'exercici de 2025 i s'han tractat altres assumptes d'interès per als municipis associats, abans d'obrir un torn final de paraules. L'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà és una associació de municipis d'àmbit nacional català que treballa per la millora de la mobilitat i les infraestructures de transport públic arreu de Catalunya. L'ANTU dona suport tècnic, jurídic i administratiu als seus associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: En l'aposta per la formació de la ciutadania des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació, repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 7:45 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny de 9 a 1 i finalment també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar a la recerca de feina, que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny de 4:45 a 8:45 del vespre. Per formalitzar les inscripcions podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 5:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònica promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas. Gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El govern impulsa la futura línia del tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
2: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència.
3: El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent. Uneix comarques que representen un percentatge altíssim del nostre producte interior brut.
1: La presentació de la línia orbital és només un primer pas per una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació. El PSC i Esquerra reuneixen avui les direccions perquè valen l'acord. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per donar el vistiplau. El motiu és que els acords passen per l'aprovació del govern central. I divendres hi haurà un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos i s'aprovaran al Parlament al juliol. I el moviment per unes pensions dignes ha tornat a sortir al carrer avui a Terrassa per protestar contra la pujada generalitzada del cost de la vida i denunciar la pèrdua de poder adquisitiu. La manifestació ha plegat desenes de persones que han recorregut els principals carrers del centre alertant de l'empitjorament de les condicions de la classe treballadora i els pensionistes. Israel ha tornat a interceptar la Global Sumut flotilla en aigües internacionals. Segons els integrants de la missió, aquest matí bucs militars han abordat un dels vaixells a unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció perquè consideren que és il·legal. I la literatura catalana serà convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Turí 2027, un esdeveniment literari de referència a Europa. Així ho ha anunciat aquest dilluns durant el balanç de l'edició aquest any la ciutat italiana. El certamen va celebrar-se per primer cop el 1988 i actualment és un dels esdeveniments més destacats del sector editorial d'Itàlia.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Govern català i espanyol han convocat una comissió bilateral que se celebrà dimecres a Madrid a 4:45 de la tarda. És la condició que ha posat Esquerra per tenir garantia del compliment dels acords al voltant dels pressupostos que depenen de l'Estat. Segons l'ordre del dia, la comissió donarà llum verd a la línia del tren orbital, el nou consorci de la zona franca, el consorci per supervisar l'execució d'inversions i reforçarà les competències en la gestió del litoral. I Josep Rius ha anunciat que no es postularà per ser candidat a Junts a l'alcaldia de Barcelona el 2027. En una carta oberta a la militància de Junts per Barcelona, el portaveu del partit explica que havia estat sopesant molt seriosament la possibilitat de liderar la renovació del projecte a la capital catalana, però assegura que l'anunci de Jordi Martí d'optar la candidatura altera les condicions que s'havia fixat. Segons Rius, en les actuals circumstàncies no es pot postular per ser candidat i contribuir, diu, a una confrontació que no servirà al seu entendre per sortir-ne més reforçats i diu que no el trobaran en la lògica de la divisió interna. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola que s'ha registrat a la República Democràtica del Congo i a Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix. A més, hi posa distància.
2: De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix.
1: I la compravenda d'habitatges va caure un 3,5% al març amb 10.000 operacions registrades per sota de les 10.300 del mateix mes de 2025, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Els registres del tercer mes de l'any acaben amb 6 mesos seguits de pujades interanuals. Els habitatges nous també han anat a la baixa al voltant d'un 2%. I 2 detinguts a Manresa per haver agredit 4 dones musulmanes enmig del carrer. Es tracta d'un home de 44 anys i d'una dona de 47. Els fets han passat aquest diumenge poc abans de les 8 del vespre, quan una patrulla policial ha vist un grup de persones barallant-se. Les 4 dones pateixen contusions a la cara després de rebre diversos cops de puny. Els Mossos atribueixen als arrestats delictes de lesions i també d'odi. Darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Nacional, amb l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. El conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Albert Dalmau, ha visitat l'Ajuntament d'Abrera i l'empresa abrerenca Airestal Group aquest dijous 14 de maig. La visita institucional ha comptat amb la rebuda per part de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, acompanyat de la primera tinent d'alcalde, Júlia Mirto, d'altres integrants de l'equip de govern municipal i personal tècnic i directiu del consistori. El conseller Albert Dalmau ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament d'Abrera i seguidament s'ha reunit amb l'alcalde i l'equip municipal per abordar qüestions estratègiques per al municipi. També ha assistit a la reunió de la delegada del Govern de la Generalitat a Catalunya, Pilar Díaz. Sentim en declaracions a Ràdio Abrera, Albert Dalmau i Jesús Narro.
4: Bé, avui, doncs, Abrera, amb el seu alcalde, amb l'objectiu de desbloquejar temes que són rellevants pel conjunt del municipi, que són rellevants des del punt de vista educatiu, sanitari i sobretot de les infraestructures. El compromís, l'alcalde ho sap, que el Govern de la Generalitat estarà al seu costat. El nostre objectiu és posar les energies del país en desbloquejar temes que feia temps que estaven a l'agenda i no havíem estat capaços de poder abordar. Catalunya ha de créixer des dels municipis i, per tant, crec que avui de la visita que fem ens sortim amb una relació enfortida, amb la capacitat de dir quins són aquests temes vinculats, ho torno a dir, a l'àmbit educatiu, a l'àmbit de la sanitat i a l'àmbit de les infraestructures, que el nostre objectiu és desbloquejar-los. No?
5: Fem una valoració molt positiva, per fi el municipalisme s'han escoltat i avui hem pogut plantejar punt per punt tots els elements que ens amoïnen, tots els elements que faran possible que Abrera pugui créixer i dotar-se de serveis i d'infraestructures necessàries per poder consolidar un poble de futur. Hem parlat d'educació, hem parlat d'infraestructures, hem parlat d'empresa, hem parlat d'indústria, però sobretot de persones. Persones que són al centre de les nostres polítiques, les quals, amb l'ajuda de la Generalitat, podrem determinar i concretar i planificar tots els nostres projectes de futur.
3: La jornada d'Abrera conclòs amb una visita a l'empresa Airestal Group amb l'equip directiu de la companyia, que ocupa una moderna planta industrial de més de 30.000 metres quadrats sobre un terreny de 65.000 metres quadrats en una localització estratègica al costat de la B-1201 al barri de Can Vilalba i amb accessos directes a l'autovia 2, la B-40 i la P-7. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua així reforçant la col·laboració institucional amb la Generalitat de Catalunya. Aquestes trobades permeten compartir projectes, escoltar les necessitats del municipi i treballar conjuntament per impulsar iniciatives que millorin els serveis i la qualitat de vida de la ciutadania.
0: Abrera Informació. Cultura.
3: A Abrera se celebra el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom a càrrec de Vive i Baila, Juventudes Rocieres d'Abrera i Energy Dance, una iniciativa conjunta impulsada pel Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera, que té per objecte apropar la dansa a tota la ciutadania. Així, durant les properes setmanes s'oferiran classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de ball que hi ha a Abrera. Aquesta setmana, del 18 al 22 de maig, és el torn de Vive i Baila. Sentim Raquel López.
6: Aquest any, també, com no podia ser d'una altra manera, celebrem el Dia de la Dansa i us convidem a tots i a totes a que durant aquest mes de maig pugueu venir a disfrutar i a fer un tastet de les nostres classes, de les nostres activitats i poder comprovar com a l'hora de fer exercici físic també passem molt bones estones, gaudim i desconnectem. Així que no ho dubteu, podeu venir en qualsevol horari dels que tenim indicats. Si teniu qualsevol dubte, ens escriviu, ens truqueu i us esperem, tant adults com a nens, per comprovar que superbé ens ho passem realitzant exercici físic.
3: La setmana del 25 al 29 de maig hi haurà classes gratuïtes obertes de les Juventudes Rocieres d'Abrera i la setmana de l'1 al 5 de juny d'Energy Dance Studios. Les persones interessades han de contactar directament amb cada entitat per reservar la seva plaça. Aquests són els canals de contacte. Vive i Baila, el telèfon o WhatsApp a 657 31 77 26, Juventudes Rocieres d'Abrera al 610 89 55 87 i Energy Dance Studios mitjançant el formulari disponible al web oficial de l'escola, www.energydance.es. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'agraeix la participació i iniciativa d'entitats i escoles de dansa del municipi que continuen oferint i apostant per les activitats que fomenten la cultura i hàbits saludables i conviden tothom a assistir-hi. Podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que fan més valent.
1: Si tu

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Obrera. Marquem la diferència.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: T'agrada. Vaig cap a l'altar, ja m'espera el capellà, i ara em toca a mi esperar la núvia amb el seu ram. Em passa a mi...
2: Ràdio Obrera.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern impulsa la futura línia del tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona i costarà més de 5.000 milions d'euros. Les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés han destacat la importància d'aquesta línia. Les escoltem.
4: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que de fet fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
5: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i per tant que en aquesta Catalunya que està creixent també dona un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
3: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. Ho ha fet en un context on alguns partits, com PP i Vox, volen retallar drets als immigrants amb la coneguda prioritat nacional. Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni.
6: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
3: I Lleida és el municipi de Catalunya amb la bretxa socioeconòmica més gran entre el barri més ric i el barri més pobre. Hi ha una diferència de gairebé 100 punts entre el centre històric i Ciutat Jardí, segons l'índex socioeconòmic territorial que elabora l'IDISCAT. De fet, les quatre capitals de la demarcació són els municipis catalans on s'observen diferències més grans entre diferents zones del municipi. Investiga la mort violenta d'un home a Reus arran d'una baralla. Els fets van passar dissabte al migdia arran d'una baralla que va tenir lloc a la Masia. Els Mossos van rebre l'avís a la finca i van trobar el cos sense vida amb signes de violència de la víctima. Al mateix lloc van trobar dos homes de 46 i 79 anys que van intentar fugir. I el bisbat de Tortosa ha presentat la restauració del cinquè retaule que s'ha fet a la catedral de Santa Maria. Aquest dilluns al matí es tracta de la composició escultòrica barroca de la Mare de Déu del Carme i les ànimes del Purgatori, que data de 1714.
2: Música i informació. Ràdio Obrera.
7: Ladies and gentlemen, boys and girls.
8: Blacktronica.
9: There are places we will see.
10: La evolución de la electrónica en la música de origen negro, protagonista en tu FM. Escuchamos todos los estilos y artistas vinculados al acid jazz, funky, smooth, fusión, soul, techno y las nuevas tendencias ligadas a la electrónica. Todas las épocas son importantes para entender esta genial música. Para disfrutar de la influencia de la electrónica en la música de color, Blacktronica. En la realización, Manolo Prieto.
11: Aventuras libres y creativas reflejadas en su dimensión electrónica viajan en Blacktronica. Un saludo a todos.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els passatgers de l'Òndius en quarantena per antivirus a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid han donat negatiu a la segona PCR feta una setmana després de la primera, segons el Ministeri de Sanitat. D'acord amb el protocol de la Comissió de Salut Pública, podran començar a sortir de les habitacions per accedir a les zones comunes de la planta on es troben i rebre visites dels familiars amb mesures de protecció. Si les pròximes PCR setmanals continuen sent negatives i no apareixen sintomatologia, podran abandonar l'aïllament hospitalari un cop passats 28 dies. I la presentació avui de la línia orbital ha estat només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos. El projecte de tren orbital uneix el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. La inversió és de 5.200 milions d'euros i està previst que es pugui enllestir al 2041. El PSC i Esquerra s'han reunit avui amb les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern s'ha trobat amb els comuns al migdia per tractar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats amb un consell extraordinari i s'aprovarien al Parlament al mes de juliol. I la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats prevista per demà dimarts s'ha ajornat a dimecres a la tarda per l'agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
2: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que, bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
1: Els sindicats esperen demà una proposta concreta i avui ha començat una nova setmana de vagues i mobilitzacions de mestres i professors. En aquest cas, el barcelonès demà estan convocats a la vaga els centres educatius del Maresme i el Vallès Oriental i també el Vallès Occidental. I prop de 200 persones s'han concentrat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la darrera intercepció de la Global Sumud Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes. La protesta s'ha fet després que s'hagi informat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells a missió humanitària que es trobava en aigües internacionals a 250 milles de Gaza. Darrer apunt, la literatura catalana serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Turí 2027, un esdeveniment de referència a Europa. A l'última edició va comptar amb 230.000 visitants, un miler d'expositors i 250 activitats.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: How Nation!
4: Hola, señorita. ¿Me muestras tu invitación, por favor?
5: Sí, aquí la tienes. He cruzado el mundo entero solo para llegar hasta aquí. Espero que no haya problema para entrar ahora.
4: House Nation. Muchas gracias. Puedes pasarlo. Bienvenida al Santuario del Sonido. Bienvenida al Palacio de Seda de House Nation. Yo soy J.C. Ramoña y durante la próxima hora seré el guardián de tus sentidos. Esta semana te acompañaré a visitar la habitación 306 de este palacio sin igual. ¿Estás dispuesta a comenzar esta aventura sin retorno?
5: Mi curiosidad es mayor que mi miedo. Si el riesgo es perderme en la música, estoy dispuesta a pagar ese precio. Sé que solo tú tienes la llave. No te detengas ahora. Adelante. Quiero entrar en esta habitación.
4: ¿Tú lo has querido? ¿Te sientes preparada para correr este riesgo?
5: Estoy segura de que disfrutaré de esta estancia. Llévame a ese mundo donde la música suena con alma.
4: Muy bien. Como guardián de tus sentidos, me alegra escuchar eso. Ajusta el volumen porque aquí y ahora comienza House Nation Radio Show by J.C. Argandoña.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb el millor del chill out.
3: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
4: Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de rimbes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana.

0: l'hora 23.
1: Te lo dije muy
2: clarito. Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir, no pots dormir.
0: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
2: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Hasta sin querer hablo de ti. Te fuiste y no he encontrado una mirada igual. Ensayo lo que te voy a decir, por si te encuentro allí donde solías estar. Te callas cuando preguntan por mí. Te entiendo porque esa es mi forma de sanar. Hacer como que siempre soy feliz, pero esta vez sin ti me cuesta un poco más. Donde te duele para amarte más ahí, yo te quise hacer feliz cuando no tenía alegría. Te busco fallos tan solo para ser

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. El gegant del Pi ara balla pel camí. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant.

0: Jazz Club de Nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de Nit.
1: La ràdio més propera. Ràdio.